0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els diumenges comença el dia a ritme de sardanes amb Llargs i Curts. De 9 a 10 del matí, una hora de les millors sardanes i música de cobla a Ràdio Caldes. Cada setmana, 60 minuts dedicats a la sardana, a la seva història i als seus compositors. Llargs i Curts. Diumenges de 9 a 10 del matí, la sardana protagonista de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
4: I de sobte tot són brisa, alegries i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
1: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Val, val, que...
1: Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes. Let's go.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Valentina, porta lo crele.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: DJ Bigut.
3: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11:30 a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Dream Many DJs in Session.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

Les històries que em fan més por.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:15 a 2, a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta temporada estarà de B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Bon dissabte, benvinguts una setmana més al Balneari, el vostre radio show de confiança. Aquí a Ràdio Caldes els dissabtes al matí de 9 a 10, no ens perdeu la pista, de 9 a 10 els dissabtes. I com sempre ja hi tornem a ser aquí, avui sí, primer programa del mes d'octubre, segon programa de la tardor, tercer programa de la temporada, programa 106 de tota la història del Balneari i dia 3 d'octubre. El 3 d'octubre, el dia del discurs del rei aquell que tenen a les Espanyes,
1: Ah, sí?
0: De la vaga general.
1: Sí. Molt interessant.
0: Oriol Lluch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Interessantíssim. Interessantat. Interessantat.
2: Ah, estàs... Està assentat d'una manera interessant.
0: Interessant.
1: Amb una gran expectació per allò del discurs del rei.
0: Molt bé. Oriol Sanahuja, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Tot bé?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: De dissabte ja...
3: De dissabte,
1: no, clar,
3: totalment.
1: Que vols que estigui?
3: De divendres.
0: Oh, de veritat, eh? De veritat.
3: De dissabte, de dissabte. De dissabte, amb aquella sensació de...
1: De dissabte.
3: De relax, encara cansat, però de relax de dissabte.
1: Literalment.
0: Oh, ja estem al moderno. Al moderno del programa. Bé, bueno, doncs res, escolta, avui... Tot bé? Bé, que l'octubre està sentant bé...
1: De moment, sí.
3: Mentre no vingui el rei a fer cap discurs,
0: no,
3: està sentant bé.
0: No vingui el rei a fotre res.
3: Exacte.
1: Tot sí, no fa res.
0: No. A fer menys, o sigui, a fer veure que fa alguna cosa però no fer res.
3: O sigui, restar, o sigui,
0: exacte.
3: Negatiu.
0: Malament. Puta Espanya. Ai, això no es podia dir.
1: No.
0: Bueno,
3: no,
0: és veritat
3: no
0: que
3: ara arribar aquí.
0: Ara el Lluc no es pot dir coses, però s'està convertint en un nyordo professional.
1: De quin partit és l'alcalde de Caldes?
0: Partits i els alcaldes em són els collons.
1: No ho saps.
0: Sí, Esquerra Republicana, clar. Que...
1: Ah, llavors sí que es pot dir.
0: Segur?
1: Clar.
0: Sí, seguro?
1: Bueno.
0: Segur?
1: Ah, sí.
3: Jo no entraria en aquest jardí.
0: Com la Gelina. Sí? Ho pot dir?
3: Jo no entraria en aquest jardí, nois.
0: De què? De quin partit és l'alcalde?
3: No, entrant en global. Tenim moltes coses a dir.
1: Aquesta temporada està...
0: No cal parlar de coses dolentes, no. Parlem de Salvador Illa.

0: S'està enfadant molt. Aquestes campanes s'estan enfadant molt, els nanos, aquesta temporada.
1: Parlem de l'uva que fa el sol, madrinya.
0: No es pot dir res.
1: No, ja està. No es pot dir res. No parlem del rei, no parlem del rei.
0: Vale.
1: Bueno, no, no, que m'ha fet gràcia aquest punt de la Sanaduja. Ha recollit com amb un to de cirici total. Bueno, va, parlem de coses de concòrdia.
2: És que a la teva última pregunta, que el Lluc s'ho estava rumiant, he pensat, és que anem pel Pedregà.
0: No.
2: Millor.
1: Però per què?
0: Ja no anava a dir res més.
2: Va.
0: Si la cosa no podia empitjorar...
1: A veure...
0: Perquè no anava a dir res més.
1: No es poden dir les coses pel seu nom en aquest país.
0: No, perquè de vegades un silenci val més que mil paraules.
1: I ja està?
0: Ja està.
1: Això és el que...
0: Sí.
2: Veieu?
1: Així millor.
2: Així millor.
1: Però no fem gaires de silencis perquè això és ràdio.
0: No en sabem. No dominem el tempo del silenci com els grans mestres.
1: I de seguida se'ns podria derivar una pèrdua d'oients, cosa que...
2: No pot ser.
0: Que no se sent!
1: Bueno, comencem?
2: Sí.
1: So del dia?
2: Endavant. So del dia.
1: Això sí que ens agrada, aquesta sintonia. A mi,
0: sempre.
1: El rei no ens agradarà, Espanya no ens agradarà... Això ja ho hem dit o no, però ho podíem dir?
2: I tant, ho podem dir de tot. Vinga, anem al que vulgui.
1: Esquerra Republicana... Silencis, el que
0: vale.
1: Diem. I això sí que ens agrada, la musiqueta aquesta. Com es deia el que toca això?
2: El Sam?
1: Sí. No sé si ha fet vacances aquest any, eh?
0: No.
1: Per un tema d'esclavatge, sí. No sé si ha fet vacances. Na. Com disfruta el sonau, ja.
2: Sí.
1: Escolta, avui so del dia algun tipus de pista, de cosa que ens vulguis comentar abans de la seva escolta o...
0: Ja no és un so que ens remeti a l'actualitat.
1: A veure. Ja està.
0: Ja està.
1: Bueno, Sanahuja.
2: Palante.
0: Fa un mes...
1: Ja està, el Sanahuja, pobre. Ja està, amb les mans aquí i li has fotut aquest...
0: Era un seu món actual, sí. Ara ja, no.
1: Va. Jo fins aquí no diria més. No.

0: despertat i tot, de lo llarg que és aquest so. I ja està, vull dir, així, doncs, el rato que es consideri.
1: Explica'm la pista, Lluc, una altra vegada. Explica'm la pista. Torna'm a dir la pista. Fa un mes i mig era un so actual i ara ja no.
0: Rabiós.
1: Per això és... el vent sempre és actualitat, no?
0: El vent és vida,
2: el
0: eh?
2: Vent!
1: Ah, cara, el vent! El vent sempre és actualitat.
2: El vent sempre és actualitat.
0: Sí, bueno, vale, però no us encalleu aquí.
1: Ah, bé, jo estic pensant, eh? Això fa pinta de ser vent, de fer un vent. De fer alguna cosa que es mou amb el vent. Clar, hi ha moltes interpretacions sobre això.
0: Hi ha moltes coses que mouen.
1: Això pot ser perquè parla en lluny de... Fa un mes i mig, jo no sé què va passar fa un mes i mig, on hi hagués una relació amb el, amb el, amb l'aire i el vent.
2: Com a concepte vent és correcte.
0: Val. Però ara he de tenir més peixet perquè el Sanauja és bo i ho
2: trobarà. Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
0: Ho trobarà.
1: Clar, pot ser el vent abans de la tempesta.
0: Pot ser.
2: Pot ser.
0: Pot ser.
1: El vent abans de la tempesta.
0: O després.
1: Ara em deixo, ho deixo aquí. O després, el que pa... jo sempre, normalment
0: sí,
1: quan
0: clar,
1: ve la tempesta, vent... primer arriba el vent, tu comença a destrossar tot i a partir d'aquí ve la tempesta.
2: Bueno, m'agrada, perquè avui haurem d'esperar al final del
0: sí,
2: programa clar, per acabar-li d'anar posant...
0: Ell volia, el Salut Objecte de Sanauja era un altre cop passar-se el nivell i a la primera fe.
1: No.
2: Haurem d'esperar al final del programa com per anar-lo... conduint, no?, cap a la resposta.
0: Conduint.
1: Val, perquè aquí hi ha una altra història, que aquesta és la ja, que pot ser...
0: Cotxe.
1: Clar. El vent...
2: Posar-lo sobre el raïl.
0: Avions.
1: El vent que... Això és... Si és vent...
0: Estem despistant?
1: Sí?
0: Ah, no,
1: va per despistar-me? Doncs vinga, deixem-ho.
0: Però, clar, el vent, hòstia, amb les ales pots moure molt vent.
1: Per què dic això, Lluc? Per què dic això?
2: Digues.
1: Vaig explicar com...
2: Digue-m'ho.
1: Vaig explicar com ha funcionat el meu cervell a l'escoltar per primera vegada el so del dia.
0: Sisplau.
1: Primer he pensat, vent relacionat amb la imatge de una finestra oberta d'un cotxe que està en una carretera o d'un vehicle que està en una carretera i alguna cosa fa... que soni aquest vent. Val? M'he guardat aquesta idea, he tirat que el so del dia estava relacionat amb el vent, m'heu dit que sí, pensant en coses que fa un mes i mig enrere o així, he pensat en possibles tempestes, per això parlava del vent abans de la tempesta, si ens anem d'un possible mes i mig enrere, podem parlar, quan heu dit la idea de posar, de conduir, de posar el raïl, me n'he tornat a la meva primera idea del vent relacionat amb un vehicle i de fa un mes i mig podria pensar que va haver molta gent que podria haver gravat això perquè estava de vacances i ara ja no estem de vacances. Aquest ha estat el com ha funcionat el meu cervell.
2: Per tant, acabem d'assistir a una cervell, demostració clar. Magistral del mal funcionament del cervell.
1: Oh, gràcies.
0: De l'atròfia del Sant Germà.
1: Ningú ha dit que funcionés bé, jo he dit com funciona. Segurament malament.
2: No.
0: Bueno, prou.
2: Prou.
0: Proseguim amb el programa?
2: Sisplau. Sí,

0: Ara.
1: Bueno. A veure, Sanahuja. Oi, Sanahuja, el veig ressentit amb aquesta tensió.
2: Sí, però què dius?
0: Digue-li el nom de secció que em vas dir a mi.
1: Digue-li el nom del porc.
0: A Hortadilles. Em vas xiu-xiu-ajar.
2: Sí, en lloc del plat d'aquesta setmana, com hem de dir?
1: El de la llauna del dia, eh?
2: Ah, està bé, m'agrada.
1: La llauna del dia.
2: Si voleu, canviem, eh?
1: Però escolta'm, avui jo crec que el que ens portes... fent cas al suggeriment que se't va fer de que les olives no eren un plat ni les almegues no eren un plat, avui ens portes alguna que jo a la llauna encara no he vist.
0: I tampoc és un plat, bueno, tot i que està elaborat.
1: Va, tio, a veure, és algú de cap de setmana. Això sí que és plat i de cap de setmana.
0: Sí, de cap de setmana,
1: o sigui,
0: molt.
1: 100%.
0: Sí.
1: Bé, ja només veig, hi ha un dia a l'any
0: que
1: potser no es menja cap de setmana.
2: Exacte. Correcte. Potser ara haurem de dir-ho diferent. Menjar de cap de setmana.
1: No.
0: Ara vas fins a les
2: últimes al final, hasta el fondo.
0: Amb aquesta merda de nom que has triat.
2: Hòstia. Bueno, bé, doncs sí, ho dèieu bé. Portem dos programes fent aperitius i ara ens ho saltem tot i ens en anem al postre.
1: Oh, que bo.
2: Farem un postre.
1: Jo sóc més d'aperitius que de postres, ja d'entrada. Ja ho dic, ja d'entrada.
0: Jo sóc més de tot.
1: Bueno, clar, ja. Jo també.
2: Ja.
0: No, oh, ah, no, tu t'has posicionat.
1: Sí, dic, si haig de triar.
0: Bé, jo no trio.
2: El Lluc vol fer entrant primer, segon, postre, copa, puro, cafè, copa i puro.
1: I ball de saló, després.
2: Molt bé.
1: Bueno,
2: doncs vés a una boda.
1: Exacte.
0: Bueno... Ara que treus el tema.
2: Ai, mare de Déu.
1: Ja pringo.
2: No, ja pringa.
1: Hi haurà alguna boda a l'horitzó?
0: No sé si serem convidats.
2: No ho sabem.
1: No ho sabem.
2: Jo crec que... No us...
1: Ara dirà que no.
2: Tothom qui està convidat encara no ho sap.
1: Exacte.
0: Ah, llavors ja em quedo més tranquil.
1: Exacte. No s'ha fet cap invitació perquè no hi ha data encara.
0: Vale. Perquè s'ha de dir que un dels grans successos d'aquest estiu ha sigut...
1: Clar,
0: el senyor Rams.
2: Sí.
0: Com es diuen? Hincando la rodilla.
2: Exacte.
1: Sí, molt bé.
2: Se li va declarar a la nòvia,
0: sí,
2: a la parella.
0: Sí.
2: I té intenció d'entrar al club de els casats.
1: I has tornat a fotre el micròfon a tomar pel cul. Per què el toques?
2: Perquè s'ha posat nerviós. Ha pensat casat, ui, casats.
1: Ah, li ha vingut els vèrtigs.
2: No, ara tampoc.
1: Li ha vingut els vèrtigs.
2: No, has estat tu.
1: No.
2: Rajarem de tu, com
1: a molt. Des que ho vam dir aquell dia, se m'ha dit que s'estan encarregant ja nous micròfons.
2: Ah,
1: ja
2: hi trobes, eh?
1: No.
2: Mare...
1: Bueno, agafa aquest petit que tens aquí, no? O no està enxufat, aquest?
2: No està enxufat encara.
0: Hola.
2: Ara!
0: És que té un botó de on
1: i
0: off.
1: I tu, que el deus
0: tocar. I jo tocant, l'apago.
1: Toca't els collons, home. Que hem fet aquí una bronca al director.
0: A dues mans.
1: Oh!
0: Molt bé. Què tenim avui, Sanahuja?
2: Pues això, el tortell de nata. Tortell
1: oh.
2: Circular ple de nata de pastisseria.
0: Ha de ser de nata?
1: Exacte. És aquesta la pregunta? Perquè el teu favorit és Lluc.
0: Trufa.
1: No,
0: I el de crema també m'agrada molt.
2: El primer, l'original, el que quan es parla d'anar a comprar un tortell de diumenge, és el tortell de nata.
0: Sí.
2: De pastisseria. On talles el milfulls i es descomposa per tot arreu. La nata surt per tots els cantons.
1: Perquè ara que has dit un... Fixem-nos en els petits detalls. Ara has dit un detall petit, que és trenquem el milfulls, per tant és de pasta de full.
2: Sí.
1: Que és el bo.
2: És el bo.
0: Home, clar.
2: Oh, perquè... ara comencen a existir dels que són de massa de brioix... Oh.
1: Ves a buscar el de Reis, que sigui de full.
0: No, clar, el de Reis és una merda, amb aquell massa pa dintre.
1: És
0: horrorós.
1: És el pitjor postre que s'ha fet...
2: I abans has dit, hi ha un parell de moments on no pots menjar el tortell de nata...
1: Que mengis, que no sigui fins,
2: no, però quan vas a demanar tortell de Reis, no se t'ocorreixi voler un tortell de nata en aquelles dates. Perquè tothom està fixat amb el tortell de Reis. I això m'ha passat.
1: Ah, o sigui, t'has trobat orfe de tortell.
2: De nata. Perquè només era tortell de Reis.
1: De massapà escarós. Sí.
2: Perquè, evidentment, les produccions de les pastisseries són les que són i centrats en l'època.
1: Mira, aquest tortell, el de Reis, ningú ho diu. Ningú ho diu perquè ningú gosa. Però aquí, com que som trencadors, diem que a la majoria de cases es llença.
2: Què dius?
1: Entre el massapà,
2: ah, sí,
1: la
2: creus?
1: Fruita, el no sé què, acabes menjant un bollo.
0: Jo em pensava que anaves a dir que el tortell de Reis està, a part que està sobrevalorat, així
1: postre.
0: Com la coca de Sant Joan.
1: No, aquí discrepo. No, la coca de Sant Joan, clàssica de Sant Joan i típica, és la de crema.
0: No.
1: Que
0: ah, segur que és la típica i clàssica.
2: Clar, és que crema, llardons, bueno, fruita... Clar, a mi m'agraden totes, però... en la realitat, però quina és l'original? L'original, jo tinc entès, no sé si és cert, tinc entès que és la del llardons.
1: Molt bona, ah. Boníssima.
2: Però clar, hi ha gent que no li agrada i com...
1: Bueno, però la coca no la matem avui.
2: No, ja la matarem.
0: Va, anem a parlar
1: tortell.
0: Del
2: tortell. Tortell, vinga.
1: La coca no la matem avui.
2: Recuperant el que parlàvem del Milfulls...
0: És 100% el nostre cirici, eh?
1: Sí! Tortell de nata...
2: Ara em direu... Ara sereu cirici, sí, ja està.
1: Com ho podria fer? Cirici, però amb sanauja.
2: Però no era... Però jo no era el de sanauja...
0: De saracici.
2: Això ja sona fatal, eh?
1: A veure, no, això ja no. Però...
2: Vinga, vinga, va, anem a centrar-nos...
1: Vinga, lo important. Salvador Illa, què ha fet avui?
2: Mare...
1: I parlem dels tortells, que és lo important.
0: Sí? Segueix, sí, sí, ja estem.
2: Vinga, tortell. Vinga. Què us agrada més? La part superior o la inferior? Relacionat amb l'altra pregunta, com us mengeu aquest tortell després d'haver-lo tallat, com hem comentat? Com us el mengeu? Mm. Jo us explico. Aviam. I a partir d'aquí, si això us dona una idea del que us estic preguntant.
1: Il·lustra'ns.
2: Per mi, jo primer em menjo la part superior, que com que hem tallat i ens ha sortit nata per tot arreu, aquesta nata sobrant l'he posat a la part superior i me'l menjo. I després em menjo el Milfulls de la part de sota, que sempre té més nata, per acabar l'última mossegada.
1: Que sigui la millor.
2: La que sigui la millor, que tingui nata sobrant per tot arreu. Així és com me'l menjo jo, i aquí us pregunto, com us el mengeu vosaltres?
1: No m'ho havia plantejat, no ho havia analitzat tant, però sí, així.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Lluc?
0: Jo ho faria exactament com ho fas tu. Sí, sí, sí, aquesta part de sempre guardar, si aquella part de més nata pel final.
2: Exacte. Jo entenc, Lluc, que pel que has dit, que a tu t'agradaria més que fos trufa o crema.
1: Uf, trufa.
2: Clar, per mi això és una... És
1: un sacrilegi.
2: No. És una variant. Jo el que vull anar és, amb aquestes accions, anar a l'arrel del que és el principi, no? El que et dona més idea de cap de setmana. I el primer... entenc que va ser el de nata, i després hi ha les variants que evidentment es deuen vendre igual o més, no?
1: Però com a nata es ven molt, eh?
0: Clar. Nata es ven molt, i jo crec que per la pastisseria els deuen cobrar tots el mateix preu, i produir el de nata és més senzill.
1: És el més rentable.
2: Sí.
0: És el més rentable, perquè
1: i
0: més
1: bo,
0: fàcil
1: eh?
0: De fer. Crema és molt bo. Però clar, nata és muntar nata. La crema, ja has de fer la crema, sí. I trufa has de fer la...
1: La trufa, que la fan amb la nata.
2: I n'hi ha que són...
1: Home!
2: No.
0: Vas de nata i Colacao, tio.
2: No, hi ha que són alternats. Exacte. Que tenen un tros de nata, un tros de trufa, un tros de nata, un tros de
0: aquest, trufa. El problema és que aquest no és per compartir.
2: Correcte.
0: Que te l'has de menjar tu sol, perquè clar, llavors hi ha baralles.
1: Molt bé. Sí, el tortell sí. M'agrada molt a mi. Amb mil fulles, eh?
2: Amb mil fulles... Igual que havíem parlat en programes anteriors de fer l'aperitiu en dissabte i tal, jo el tortell l'enfoco en diumenge al migdia, sí, i després
0: de
2: migdiada. I després, si pot ser, migdiada.
1: Sí, bueno. Sí. És el que deia, més si ens el plantegem com el tortell del diumenge, sí. L'altra data que dèiem que es pot menjar tortell, que està molt seguida al calendari, Sant Antoni.
2: Sí.
0: Sí, però això s'ha perdut bastant.
1: Sí?
2: Bastant, sí.
1: Bueno, clar, és que jo visc a Sant Feliu, ja sabeu, un lloc infame, però sí. Bueno, què vols, és el que hi ha.
0: I a Sant Feliu celebra el Sant Antoni.
1: Sí, el patró de Sant Feliu, Sant Antoni, llavors és el festiu, i llavors Déu compra tortells, encara que caigui en dimarts és festa, o en dijous és festa, i passen els Tres Tombs, i foten el Vall de Plana, i el tortell és Sant Antoni. I aquí Caldes, quan fan els Tres Tombs, també el tortell és porta molt, molt, molt, molt. Jo crec que el de Sant Antoni fins i tot més que el de Reis. Ojo, aquí. Jo et parlo aquí en aquesta zona.
2: Com que veig que hi ha quòrum amb que us agrada...
1: Però
2: el,
1: són de
2: el
1: brioix,
2: tortell...
1: eh? Ah, en aquests dos casos.
2: Val, val. Com que veig que hi ha quòrum de que us agrada el tortell de nata...
1: Oh, que bo.
2: Us pregunto, recordeu a quina pastisseria o on heu comprat el tortell que més us... que més record, que més us ha agradat, que digueu, uah, d'aquest en tinc un record... no.
1: Jo sí, a Sant Feliu, tot i que era un lloc infame, però sí, sí, a la pastisseria Josep Bosch, que és com si entressis als anys 40.
2: Oh, aquestes són les bones, clar.
1: Que tots els mobles són de fusta,
2: que
1: tenen els anissos...
2: I el taulell, allà...
1: Que jo he anat a l'Obrador perquè vaig fer un reportatge i vaig dir, hòstia, ensenyeu-me com foteu això els tortells i els tios, bueno, a les dues de la matinada pastant i tal.
2: I vas anar allà a les dues de la matinada?
1: I vaig anar a gravar-ho, tinc gravat tot. I... un tortell excel·lent, la veritat. Sí, sí. No sé si és perquè el vaig veure jo com el feien i tal, i era molt bo, però... d'aquest estil, parlem.
2: Jo recordo una pastisseria a prop d'on vivia quan era petit amb els meus pares, a l'Avinguda Mistral. No me'n recordo el nom de la pastisseria, però...
1: La, no seria la Mistral?
2: Pues segurament. Segur,
1: la
2: segurament,
1: de la Ensaïmada?
2: Segurament.
0: Sí,
2: segurament.
0: Segurament.
2: Segurament. Sí. I allà sí que recordo el tortell
1: allà
2: de nata.
1: Allà
2: el tema
1: nata el toquen molt bé,
2: Sí.
1: A la Mistral el toquen molt bé.
2: El tortell
1: també
2: de nata d'allà...
1: Lluc, tu, què? Tu no, no?
0: No, no, no.
1: No,
0: no
1: perquè
0: no,
1: tu
0: no
1: te'ls gastes. Tu,
0: no.
1: Tu només jales tortell i algú el porta. Aquí és l'únic que compren tortell, el Sanauja i jo.
0: Sí. Sí, sí. Segurament. No, però no tinc un...
1: No tens una
0: un
1: referència
0: en
1: això.
0: Hòstia, no.
1: Bueno, una mica el tortell, per qui no d'això.
2: I sí, digues, perdona.
1: No, dic com el fem. Si el voler. No sé com el fem, sinó com el fan. Perquè estaré amb un mic, encara que siguis molt bo cuinant, un tortell l'has de comprar.
2: Sí, sí.
1: Fer-lo a casa mai serà...
0: Bueno...
2: No és... Però sí, o sigui, com a concepte el compres, això és veritat.
1: Sí, com a concepte el compres. Has d'aparèixer amb la caixeta.
2: Clar,
1: una cosa
0: però us diré, últimament he començat a ser l'encarregat d'elaborar els pastissos pels aniversaris de la gent de casa o amics.
1: Això és que ja tens una edat
0: fa
1: i molt temps lliure.
0: Vaig fer, perquè era per un nen que va demanar un pastís d'Oreo, que em va quedar bastant bo, però a la meva dona, pel seu aniversari, li vaig fer una Sara.
1: Ojo!
0: Mira,
1: aquest és un dels...
0: Que no és fàcil, eh? I ho vaig fer absolutament tot i vaig quedar molt content del procés, tot i que la crema de mantega em va faltar un punt d'espessor, però bé.
2: Lluc,
0: què?
2: Et demanem un tortell de nata pel balneari.
1: Sisplau,
0: jo faré
1: un tortell. Sí, encarrega-li tu, Sanauja, encarrega-li
2: tu. Ja està encarregat. Ara falta que ell
0: el
2: vulgui fer, però...
0: Jo faré un tortell.
2: Encarreguem un tortell de nata.
1: Un tortellet, aquests a mil fulles, eh?
0: Sí.
1: Mil brioix, no.
2: No.
1: El anirà a comprar aquí, per aixina,
2: no? Ara aquí...
0: Ah, fer el mil fulls és una putada, és molt difícil, eh?
1: No,
0: sí, la pasta de full... Clar, tio, has de fer una massa i aplanar-la i plegar-la sobre ella mateixa.
1: No, però venen la pasta milhojas.
0: Ja, però no, llavors què? Monto
2: la... És el mateix, perquè a més aquesta milhojas que dius tu també ja és rectangular, estàs perdent a la forma circular.
1: No, però bueno, li fots tu, fas les curves.
0: No.
2: Va, fem una cosa. Nosaltres li hem fet un encàrrec i el Lluc... Evidentment,
0: veurem.
2: No li posarem exigències.
0: Veurem.
2: Fa l'encàrrec com ell consideri.
1: L'important és que el portis.
0: Ja el faré. No, però jo si el faig, ho faig tot.
2: I el portes, i llavors el dia que el provem aquí i expliquem a l'audiència
1: el
2: bo que està.
0: Vale.
1: Sí. Però estareu amb mi, que és una cosa que fa gràcia comprar-la.
2: Sí.
0: No...
2: I ho has dit tu abans, amb la caixeta,
1: sí.
2: Arribar a casa amb la caixeta, agafada per la part de dalt i com a màxim la part de baix, si no fos cas que baixi cap avall.
1: La caixeta de les mones de Pasqua, aquest concepte.
2: Bueno, aquí podríem parlar de com es fa la nata i tal. Jo no en tinc ni idea. Jo tot el que pugui explicar d'això ho he buscat, perquè jo he de cuinar postres, cuinar encara,
1: no.
2: Potser cuino alguna cosa, però cuinar postres...
1: No.
0: Nata, 35% de matèria grassa i el poc més o gens sucre que hi vulguis posar.
2: I a partir d'aquí remenar?
0: Patreu, sí.
1: Com a més sucre, més bo.
0: Amb varilles. A mà, suposo que antigament es feia a mà,
2: amb
0: un batedor de varilles,
2: sí.
0: I anar muntant la nata. Ara ja t'ho fan les... Sí, però no ho pots fer amb un tòrmic normal, eh? Necessites d'aquells que són com un dos varilles.
2: Perquè entenc que això fa un gir que no és circular o que...
0: Sí, no sé què fa.
1: No
0: veus però...
1: l'enginyer, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Nata, tio, nata. L'enginyer sempre vol anar un pas més enllà, eh?
2: Sempre, sempre.
1: Bueno, molt bé, no. Tortella nata al meu equip.
0: Sempre.
2: Ja ho tenim, eh?
1: Bueno, avui sí. Avui és un plat de cap de setmana. Què, Lluc, després de veure o no?
0: I tant.
1: És un plat de cap de setmana.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I amb això tanquem la secció i ens n'anem cap als baixos fondos.
0: Som.
1: Cap a la radionovela.
2: El negre és el color.
0: En el capítol anterior,
2: la policia ha trobat més indicis i més proves en el cas de l'estàtua, on el mort és en Torralba. I a partir del que han trobat, marxen cap al polígon a buscar més proves.
1: Doncs sí, així vam marxar, així ho vam deixar la setmana passada. Cap on continua això?
2: La policia, marxen cap al polígon. Marxen cap a la indústria on va treballar en Torralba, l'home mort del conegut cas de l'estàtua. Quan arriben, demanen parlar amb direcció. Necessiten veure les instal·lacions, concretament els vestuaris. Un cop vistes les instal·lacions, hi ha una pregunta que pel sergent Pitu és crucial.
0: A veure, des del 1976 hi ha hagut algun canvi en les instal·lacions?
1: Home, sí, són molts anys i s'han fet canvis, s'han anat modernitzant.
0: I en els vestuaris?
2: L'estança és la mateixa, amb canvis, però sí, fa 50 anys que els vestuaris estan a la mateixa estança.
0: Doncs porti'ns els vestuaris, sisplau.
2: Un cop entrats als vestuaris, van veure una porta. Mm. El sergent Pitu pregunta.
0: I aquesta porta?
1: Doncs és la que dona accés a les calderes.
0: Esperin un moment.
2: El sergent agafa les claus del cas de l'estàtua i les prova. I bingo! Una de les claus obre la porta. Un cop dins de la caldera, encara quedava descobrir què obrien les altres dues claus. A l'estança de la caldera hi havia hagut un antic forn de secar que ara ja no s'utilitzava. Va agafar la segona clau, que no va obrir, va agafar la tercera clau i va obrir la porta del forn, i dins del forn hi havia una caixa. No podia fallar. La tercera clau havia d'obrir aquella caixa. I efectivament, la tercera clau obrí la caixa i dins hi havia una nota.
0: A veure què posa aquí. No podem permetre que desemmascaris el nostre secret. Callaràs per sempre.
2: Què era aquella nota enigmàtica? El sergent Pitu ho tenia clar. El 1976 hi va haver un assassinat en aquella fàbrica. El 1976 hi va haver un accident en aquella fàbrica que es va tancar com un accident. Per això, i la mort d'en Torralba, feia obrir una altra porta. Un bon treball d'investigació del periodista Roger Ramos, plasmat a l'article del diari que va alertar el sergent Pitus, s'explicava com en Torralba havia treballat durant molts anys a la fàbrica i com la seva vida havia estat lligada a la fàbrica, i amb aquests lligams arribàvem fins ara. Curiosament, en Torralba jugava cada dijous amb tres companys de feina de la mateixa fàbrica al dominó. Tres companys que ja hi eren el 1976. treballaven tots junts. I continuarà.
1: Aquest Torralba... Bueno, hem dit que tenia una vida molt normal, però... Bueno, veurem cap on va això.
2: Veurem.
1: Bueno, Lluc, ara no et queixaràs de la patanyeria de la policia, eh?
0: No, escolta'm, escolta'm, vull dir, agafa una clau i obre un pany, eh? Vull dir, vull dir, potser un orangutano ho sap fer, això.
1: Hòstia, de veritat, aquí, tio. Però són tres claus, sí, tres claus que hem obert.
0: Sí, no. I un nou... Sembla que ha assassinat sense resoldre.
1: Mm? Bueno, o accident...
0: Es va tancar com un accident.
1: Això de tancar sona com allò de venga, va.
0: Sí, casa sobreseído. Ah,
2: correcte.
0: Una cold case, que es diu en anglès. Un caso...
1: És que és un tio cerrado. Modern, eh?
0: No, al revés, abierto.
2: Abierto.
0: Que s'ha refredat, que no, té, no ha acabat en lloc.
1: És que ara li agrada el true crime, el Lluc.
0: Sí, sí. No.
1: Literal.
0: No,
1: no. Bueno.
0: Sí, m'agrada matar. Mosques i papallones.
1: Sisplau, truca a la policia.
0: Mosques i papallones.
1: Bueno, molt bé, doncs aquí deixem aquest tercer capítol del Negre és el color. Recordem el títol d'aquesta primera radionovel·la que podeu recuperar, com diem sempre, amb tot el programa al web de radiocaldes.cat. Podeu recuperar els dos darrers episodis i aquest tercer d'avui. I veurem si es tanca o no es tanca la setmana vinent.
0: Vale.
1: Veurem aviam què
2: passa. Ho veurem.
1: Doncs gràcies, Sanahuja.
2: De res,

0: Bueno, ja que avui no jugueu vosaltres amb la música,
1: bé, bé, bé, m'agrada, m'agrada, m'agrada. Va, aquesta temporada ho recordo, que seguim centrant-nos en el dia 3 d'octubre, eh?
0: Sí, 3.
1: Però ho fem amb aquesta mirada local, parlarem d'una cosa de Caldes, amb aquesta mirada feminista, buscarem la dona del dia perquè ens hem cansat dels homes. Home. I que sempre s'emportin el protagonisme.
0: Sí.
1: D'això ens hem cansat. I finalment una mirada triocèntrica, perquè parlarem de coses que van passar el 2018, l'any que ens vam conèixer. Doncs va, tercer programa,
0: sí.
1: I la història de Caldes és collonuda.
0: Home.
1: Perquè no falla, sempre hi ha una efemèride interessant, ara ho veureu.

0: que és exactament això.
1: Aquí hi ha un cantautor que es diu Juárez,
0: sí,
1: i que té una cançó dedicada a la plaça de la Vila.
2: A les tardes d'estiu arribaves pel carrer Pedro amb les teves trenes llargues.
1: Aquella plaça que hi ha davant de la majoria d'ajuntaments,
0: sí,
1: de Catalunya.
0: Sí.
3: No és el cas de Caldes.
1: Ah, perquè avui us parlaré de l'Ajuntament de Caldes.
3: Home.
1: El 3 d'octubre de 1928, Caldes de Montbui va viure la inauguració oficial de la nova Casa de la Vila. Evidentment, l'actual edifici de l'Ajuntament a la plaça de la Font del Lleó...
3: Que no a la plaça de l'Ajuntament.
1: No.
0: Ja.
1: Perquè en això els calderins també som particulars, i a la nostra plaça de la Vila és a la plaça de la Font del Lleó, que tant representa la vila, no?
3: Aquest programa que porta el nom, sí, de la nostra ciutat.
1: Exacte. La inauguració va ser tot un esdeveniment festiu per al poble, presidit per les autoritats locals i comarcals de l'època, i va suposar la modernització de l'administració municipal en ple rovell de l'ou del centre històric i termal de la vila. L'edifici és original, l'edifici original s'aixeca sobre el solar de l'antic hospital de Santa Susana del segle XIV, segle XIV, fundat per la comunitat local. D'aquella estructura original es conserven elements estructurals, el nucli de la parcel·la i la petita capella de Santa Susana integrada en el conjunt institucional. Per aquesta nova Casa de la Vila, l'arquitecte barceloní Lluís Planes i Calvet, li vam fer el carrer aquest o no?
0: No
1: ens sona, oi?
0: No.
1: No, perquè era barceloní.
3: No té carrer aquí.
1: Va projectar un edifici d'estil noucentista monumentalista, propi de l'època de la dictadura de Primo de Rivera. Destacava...
0: Fins aquí?
1: Sí.
0: Recordo l'edifici i sí, penso, ostres, estil noucentista monumentalista...
1: Ah, espera't. Perquè aquest estil, en aquell moment... destacava per una simetria clàssica, l'ús d'elements d'inspiració renaixentista catalana, un balcó institucional central i motius ornamentals en pedra que buscaven donar prestigi al poder municipal. Què passa, Sanahuja? Que als anys 90 es va fer una remodelació sobre la façana.
0: Acabàramos!
1: I es va fer una profunda intervenció moderna realitzada pels arquitectes Josep Maria Esquius i Joan Maria de Ribot.
0: També sabeu els dos que a mi m'agradaria més l'estil noucentista que el d'ara.
3: Sí, bueno, a veure, vull dir, recordeu el d'ara, eh?
0: Per això.
3: Teniu, a la ment.
0: Sí.
1: Aquesta reforma va substituir aquesta façana noucentista per una de nova amb pedra calcària, tons terrosos, amb grans obertures de vidre a la planta baixa per integrar visualment el vestíbul amb la plaça de la Font del Lleó.
3: O sigui, va al lletgi.
1: Exacte. L'efemèride del dia és: vam fer un ajuntament ben parit
0: i als anys 90,
1: època de...
0: Del totxo
1: i dels modernillos, sí, dels primers modernillos, la vam potser espatllar una mica.
3: Bueno.
1: I ara marxem cap a coses que han fet, dones que han fet coses importants. Marxem cap als United States of America per parlar d'una dona clau per a l'educació i els drets de la comunitat afroamericana. Ho farem amb aquest tema, que és la versió original d'aquest tema que a tots ens sonarà. Mira quin country, Sanahuja, t'encantarà.
0: Mm-hmm.

0: Molt bé. Està
1: roixet, tio. Això és el...
2: És original? Està original?
1: La versió original era un country. Després amb la pel·lícula i amb tot això...
2: M'agrada molt aquesta original.
1: És molt maca.
2: Perquè a vegades hi ha cançons que t'agraden d'original i quan escoltes alguna versió dius, hosti, quina versió més xula, no? Però
1: al revés,
2: aquest cas...
1: coneixes la versió i quan escoltes l'original dius, no, m'agrada la versió.
2: Sí, sí.
1: Però
2: no, no, aquesta,
1: molt
2: guai.
1: Sí. Cantada, evidentment... Bueno, cantada i feta per Dolly Parton, que fa un mes i mig, dos mesos va morir, que és una dona que es va preocupar molt perquè nens i nenes americanes tinguessin sempre un llibre per llegir, i és una cançó que em sembla més maca, com dèiem, que la versió comercial que coneixem de la pel·lícula.
2: Estic totalment d'acord.
1: Però avui no parlarem de Dolly Parton, però parlarem d'una docent, activista i defensora dels drets civils nord-americana, la Mary McLeod Bethune, que el 3 d'octubre de 1904 va fundar l'Escola Literària i Industrial per a Nenes Negres a Daytona Beach. Però fins aquí aquesta fita, que recordem avui, va haver-hi un llarg camí per arribar-hi. La Mary McLeod va néixer el 10 de juliol de 1875 en una petita cabana de fusta a Maysville, Carolina del Sud. Va ser...
3: A veure, què passa aquí?
1: Va ser la quinzena de 17 germans.
2: Colla. Molt bé.
1: Vale. I la primera de la família en néixer en llibertat, ja que els seus pares, el Samuel i la Patsy, i germans majors havien estat esclavitzats. I després de l'evolució de l'esclavitud, la seva mare va estalviar treballant per als seus antics propietaris fins a poder comprar 5 hectàrees de terra per conrear cotó. Tota la família treballava al camp, però ja ho feien per ells mateixos i no per uns amos, que no els pagaven ni un sou. Als 9 anys, la mateixa Mary ja era capaç de recollir fins a 110 quilos de cotó al dia. Una nena capaç d'afrontar aquesta duresa havia de ser capaç de tot. Perquè a part de recollir cotó, aquella nena acompanyava la seva mare a netejar les cases de les famílies blanques locals. I en una d'aquestes visites, mentre estava a l'habitació dels nens, la Mary va agafar un llibre i una nena blanca li va prendre bruscament de les mans dient-li, deixa això, tu no saps llegir. Això és el que jo he trobat a les fonts. Segurament li va dir, deixa això negre de merda, que els de la teva raça no saben llegir. Però diguéssim que...
3: Suavitzat.
1: Sigui com sigui, aquest rebuig va canviar la seva vida. La Mary es va adonar que la diferència real entre les oportunitats de la gent blanca i la gent negra era l'accés a l'educació i a la lectura, i va decidir que aprendria a llegir, fos com fos. L'oportunitat va arribar quan una missionera va obrir el Trinity Mission School, una escola de classe única per a nens negres a uns 8 quilòmetres de casa seva. Com que la família només podia permetre's enviar un fill, van escollir a la Mary. Va caminar aquells 16 quilòmetres diaris, anada i tornada,
3: sí, sí, un passeig,
1: durant anys, i en tornar a casa cada vespre ensenyava als seus germans i pares tot el que havia après durant el dia. Per tant, no només va aprofitar per aprendre ella, sinó per fer aprendre els seus germans.
3: Transmetre, no?
1: Exacte. Després va continuar la seva educació gràcies a beques, a Scotia Seminary, bueno, a internats, beques, on es va formar en un entorn acadèmic on hi havia barrejats blancs i negres. I un altre punt d'inflexió va ser quan va anar al Moody Bible Institute a Chicago amb intenció de convertir-se en missionera a l'Àfrica. Però clar, la Junta de Missions va dir que no els hi entrava al cap, no la van acceptar com a missionera a l'Àfrica perquè deien, com vols que una missionera sigui negra? No tenia lògica per ja. Ells. Anàvem a Àfrica,
3: sí, sí,
1: a evangelitzar els negres. Per tant, no, com
2: per tant,
1: enviarem
2: un negre, a una negra? Que l'evangeli un negre no podia ser.
1: Però aquesta negativa, aquest refús, novament va motivar la Mary, que va redirigir el seu propòsit en el seu camp de missió. No seria l'Àfrica, sinó al sud dels Estats Units, on la comunitat negra continuava patint la segregació, la pobresa i l'analfabetisme. I va començar a treballar com a mestra a Geòrgia i Carolina del Sud, on va aprendre del treball de la també educadora Lucy Craft Laney, i allí va constatar que l'educació de les nenes i dones joves era l'eina definitiva per transformar la comunitat sencera. aquest projecte la portaria, com us he dit abans, el 3 d'octubre, un dia com avui, de 1904, a fundar la seva pròpia escola a Daytona Beach, el primer pas per convertir-se en una figura monumental de la lluita pels drets civils. Va arribar a ser consellera del president Franklin Roosevelt i fundadora del National Council of Negro Women. Un tros de dona.
3: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Home, potser amb la que portem de temporada, ja en portem tres. Jo crec que...
1: Sí, sí,
3: com
1: sí.
3: L'any passat feies amb els Sants.
2: Sí.
1: Correcte.
3: Jo crec que amb les dones...
2: Aquesta...
3: Aquestes dones potents.
1: Sí, sí, sí,
3: més
1: potent.
3: Que volar 200 metres a 2
1: sí, sí, sí, sí,
3: metres d'altitud.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, que està bé, com a pionera, però, home, una tia que va saber veure la necessitat de l'educació per la seva comunitat...
3: que va seguir després d'hòsties i hòsties. No, no, vols,
2: sí, sí,
3: fer,
2: sí.
3: Vols llegir? No. Vols anar al col·le? No. Vols anar a l'Àfrica? No.
1: I a més que si et fixes durant tota la història, les figures que l'han marcat positivament han sigut dones, mm-hmm, i les que l'han marcat negativament han sigut els que li han dit no, tu no pots fer això, mm-hmm, doncs
3: han sigut
1: homes i les que...
2: Sí, sí.
1: Llavors, sí, sí. Una dona molt destacable. I va... Anem a coses menys terrenals. Una altra versió original, Sanauja.
2: Aquesta és original?
1: Sí. Tampoc és la més comercial que coneixem.
2: No. Aquesta és... We get it almost every night. Aquesta és molt xula. Perquè és veu, o sigui, és menys industrial que la que coneixem.
1: Correcte.
2: Molt menys industrial, és molt xula.
1: Sí, mira, avui era el dia de les versions originals.

0: Doncs Dancing in the Moonlight, a la llum de la lluna. I parlarem d'una lluna que no és la nostra, el 3 d'octubre de 2018, l'any que ens vam conèixer.
1: Sí, home. Sí.
0: Un equip d'astrònoms de la Universitat de Columbia va confirmar a través d'observacions del telescopi espacial Hubble la probable existència de Kepler-1625b i la primera exolluna, una lluna fora del nostre sistema solar que mai s'havia detectat. Es tracta d'un cos celest gegant de la mida de Neptú, unes 4 vegades el diàmetre de la Terra, perquè us feu una idea, i que orbita al voltant d'un exoplaneta gasós a 8.000 anys llum de la Terra.
1: No hi arribarem, eh?
0: No, no, no, no, no, no. No.
2: Ni aquells que tenen ganes d'arribar molt lluny, eh?
0: No.
2: Aquells
0: no,
2: blancs, no, no, ricachons que parlàvem...
0: Tampoc,
2: no, tampoc hi arribaran.
1: No, no, s'hi acostaran.
2: No, no.
0: A veure, està clar que un telescopi no pot fotografiar directament un objecte tan llunyà. Els astrònoms van analitzar la llum de l'estel anfitrió mentre el planeta passava per davant. Quan el planeta gegant tapava la llum de l'estel, la brillantor d'aquesta baixava dràsticament. Jo li vaig dir a la IA, explica'm això bé que no ho acabo d'entendre. I em diu, imagina't que estàs mirant un far llunyà a la nit i algú passa pel davant caminant. Cada vegada que la persona passa per davant, baixa la intensitat de la llum. I el far es tapa un moment i tu veus que la llum fa com una baixada de brillantor. I això és l'anomenat mètode de trànsit. Nois, com un eclipsi.
2: Clar, que jo després
0: vaig pensar, com sabien que hi havia una lluna orbitant al voltant d'aquest exoplaneta gasós a 8.000? Perquè
2: de tant en tant,
0: sempre amb la mateixa periodicitat, la llum d'aquest exoplaneta es tapava, per tant, diguéssim, s'eclipsava.
1: Oh, l'eclipsi, menys mal que ja ha passat, eh?
0: Sí. Ja està, i llavors ja sabem que hi ha una lluna amb un nom Kepler...
1: Kepler 1625b.
2: Kepler era... Ja buscarem, perquè no me'n
0: recordo. Devia ser un astrònom, no?
2: Un astrònom, sí, o sí, un físic, sí, sí. O... Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, bé.
0: I si et sembla, Roger... Sí.
1: Em sembla, aviam què...
0: Passem de la llum,
1: sí,
0: al vent.
2: Al vent.
0: Al vent.
1: Ah, sí,
0: home.
1: Sí?
0: A veure si el Sanau ja...
1: Sí. Espera't, ho trobarem.
0: Ens ja sap trobar-lo del vent. Estàs molt nerviós.
2: No, t'explicaré què passa. Que aquest any estem intentant... o aquests primers programes... Hem anat a l'estudi 1 i els hem fotut les cadires, que no ho saben, ara ho diem aquí.
0: Sí.
2: Llavors, tenim les cadires més còmodes.
0: Ara les tornem, eh?
2: Sí, sí, tranquils, tranquils. Nosaltres som de segona, però amb qualitat de primera.
1: Com el Girona.
2: Exacte. I es mouen més aquestes cadires, són més còmodes. Llavors em moc més. Digue'm si alguna cosa de les que he dit abans, he dit alguna xurrada o...
0: No.
2: El vent és vent.
0: Està relacionat amb el vent.
2: Això està clar.
1: Sí.
2: Tira, Sam, tira-la.
0: Sí?
1: Tira-li,
0: tira-li.
2: Sam.
0: Tu sents vent?
2: Sí, però hi ha alguna cosa que fa... Que hi ha algun motoret, hi ha alguna cosa aquí. No serà...
1: Va, tira-ho.
2: No serà una hèlice d'algun... d'algun avió, una avioneta que fa vent.
0: No vas lluny. Però s'han de tenir ganes de pensar que la hèlice d'un avió fa vent.
2: Val.
0: S'han de tenir moltes ganes.
2: No sé
0: de pensar que és una hèlice d'un avió que fa vent. El concepte fer vent ja l'has trobat, ja t'hi has encaminat. Fa vent.
2: Val, no serà un d'aquests parapents amb velis?
0: Bueno, jo estic amb els braços oberts escandalitzat com pensant, però per què es complica tant?
2: Perdó. Vale, torno a escoltar.
0: A part de les variacions a l'atmosfera que fan que el vent es generi en el nostre sistema terrenal, quina altra cosa?
2: Ventilador.
0: Va!
1: Bueno.
2: Un ventilador.
1: I enfila més prim.
0: Exacte. Un ventilador.
2: Clar, pot ser de sostre.
1: Ja està. Ja està. Mira, s'ha acabat, just s'ha acabat el so. Va, no està bé. Jo t'anava a dir, home, després d'un tortellet i una bona menjada, un bon company, eh? A l'estiu.
2: Sí.
1: Van tirar de sostre i...
2: Totalment, totalment, sí, sí.
1: Bueno, bé.
0: Home, sí, bé, bé, però el tio s'ha hagut d'anar molt lluny.
1: El parapenda. Que...
0: Exacte.
1: Escolta. S'ha de provar, eh?
2: Això és imaginació, això és imaginació.
0: Exacte. Per què era actualitat fa un mes i mig? Per fotia una calor de collons.
2: Ja, sí, sí, que els utilitzàvem tots cada moment.
0: Sí, sí, sí.
2: Entès, entès.
0: Bueno, hi ha gent que a casa s'hi va aire condicionat i llavors no saben el que és un ventilador. Jo tampoc, jo tampoc.
2: Jo tinc les dues coses, he utilitzat les dues coses i de
1: I
2: fet
1: no depèn... tenia més.
2: I de fet depèn de com, jo prefereixo el ventilador de sostre.
0: Jo també.
1: Sí, normalment.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs... fet.
1: Oh, dic, no fotrem aquest debat el 3 d'octubre.
0: No.
1: No seria molt pertinent.
2: No, sí.
1: Escolteu, la setmana que ve Festa Major Caldes i ja comença, eh?
0: Ojo, i hem de fer alguna cosa especial
1: això...
0: o bàsicament no farem programa?
1: No ho sé. Bueno, no ho sabem encara.
0: Llavors, hem de resoldre la radionovel·la.
2: Sí.
1: Bueno, home, sí.
0: Hi ha Festa Major i assassinat.
2: Imagina't.
1: Ojo, no... Bueno, hi hagi alguna sorpresa aquesta Festa Major. Mireu bé pels carrers de Caldes. I no aneu al polígon. De nit. Aneu al polígon. Bueno, però ja està, ja ho tinguéssim. Tercer programa d'aquesta temporada. Primer d'octubre. Segon de la tardor. I 105 de la història, diguem.
0: I ja està.
1: Tot
2: fet. Tot.
1: Doncs res, senyors, va.
2: Esperant el següent.
1: Nosaltres ho deixarem aquí, que ens quedem ja sense temps i la setmana que ve us esperem puntuals, com sempre, dissabte a les 9 del matí, si no hi ha cap canvi, aquí estarem.
2: Director, si hi ha algun canvi, digui-ho quan abans, sisplau.
1: Exacte. Bueno, va, que vagi molt bé, que veu de gaudir el cap de setmana. Adéu.
2: Adéu.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Ràdio Caldes. Són les 10.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: La nit dels clàssics, el planeta de la música independent.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada.
5: No és gratuït, això.
3: Molt em temo que no, senyor.
5: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
6: Something familiar, something peculiar, something for everyone at home tonight.
7: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
7: a Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
7: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i en Ferran Devesa.
7: De debò, que no hi ha una altra solució?
3: Miri, va, colis, però dissimuli.
7: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Enigmes i misteris del nostre món.
2: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
3: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
4: A Ràdio Caldes.
5: I radiocaldes.cat.
4: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
6: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Gràcies per voler estar sempre al meu costat.
8: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
9: Núvol passa, els carrers s'han enfosquit.
8: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia,

queda't el riure del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

Que mil històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: Un 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Queta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames.
1: I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les veus.

0: ja que és a la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide de B612, en Quimbli Sorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps. I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. El programa d'avui podreu escoltar... Bé, si us recordeu, el programa de la setmana passada vam poder escoltar la primera part de l'entrevista a un personatge quotidià, en aquest cas Marc Arnijas. Doncs reprendrem l'entrevista on ho vam deixar i acabarem d'escoltar com és la vida del Marc Arnijas i quina relació té amb la discapacitat. I tot seguit escoltarem a la Noelia Muñoz, una de les nostres col·laboradores ja veteranes, que ens explicarà com han passat ella i el seu fill, que recordem que el fill de la Noelia és una persona autista. I amb tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí, Asteroide B612 de Radio Caldes de Montbui. Preparats, que comencem.
1: Que volia ser de gran, ja m'ho has dit. Uh-huh. Quina diries que... Cap on vols arribar? O sigui, cap on vols arribar? Vols aspires a ser un top dels escacs o ja... O vas fent i...
2: No, tampoc aspiro gaire cosa. Hi ha un títol, que és el de mestre català, que al final... Bueno, té poca gent a Catalunya... Sí. Que al final em falta un torneig bo com per aconseguir-lo. Llavors és com, se n'han d'aconseguir tres per tenir aquest títol, en tinc dos, me'n falta un. Llavors, objectiu dels escacs, pues, mestre català estaria bé ser-ho.
1: I quins requisits et fan falta per...
2: Que he de fer un torneig de 9 partides, que més o menys faci...
1: Que s'has de guanyar totes?
2: No, haig de fer 6 i mig i que els rivals tinguin un nivell en concret. Tampoc tinc clar quin és el nivell que han de tenir els rivals, però és un nivell...
1: Bueno, doncs, escolta'm...
2: A veure si aquest any que ve...
1: Sí, ja ho tens...
2: Bueno, ho penso cada any que estaria bé aconseguir-ho, bueno, però bueno, ja, tampoc, si no passa, doncs no passa.
1: Per tancar una etapa està bé, també. Aviam, quin superpoder t'agradaria tenir?
2: Teletransportar.
1: Per?
2: Al final...
1: Per veure... Per veure els contrincants o...?
2: No, però vull dir... Pots anar com a qualsevol lloc del món en un moment... Uh-huh. També te'n pots enterar de coses, o sigui,
1: també,
2: al final...
1: Sí.
2: És com... Sí, et permet estar on vulguis.
1: Clar,
2: al
1: sí,
2: final...
1: sí.
2: O molts cops hi ha dos plans, un està un lloc, un està un altre...
1: Clar, dius, a veure...
2: Doncs faig els dos, doncs.
1: Sí. T'agrada viatjar?
2: Bastant, és un dels meus hobbies, sí.
1: Has pogut... Pels tornejos t'ha permès viatjar o això?
2: Sí. Sobretot els campionats d'Espanya quan era més jove i tal, doncs he anat a Galícia per escacs, he anat a Andalusia tres cops, he anat a jugar a Andorra dos cops també,
1: bueno,
2: resta per Catalunya, però bueno, bueno, si volgués anar més lluny per escacs també hi podria anar, al final hi ha tornejos a tot el món.
1: I quan d'anar al Japó,
2: sí.
1: Allà arribes.
2: Exacte.
1: Doncs, aviam, quina relació tens amb la discapacitat?
2: Poca, no tinc cap... Ah, mira, no, espera, és veritat. El meu germà està com sordo d'una orella i doncs mira, fa això, fa dos mesos que li han donat com discapacitat parcial de...
1: I com... Quina sensació tenies abans de que li diguessin? I quina sensació tens ara?
2: T'has
1: conscienciat més.
2: Sí, i era com que sabia que no sentia del tot bé, però no pensava que tan poc sentís. I doncs això. I ara és com, bueno, porto audífon, però sí que és com que intento, quan parlo amb ell, doncs, o mirar-lo més, o vocalitzar més, aquestes coses.
1: Doncs tot això t'ho pregunto perquè, bueno, no sé si t'he comentat una vegada a l'oficina i tal, doncs el programa es diu Asteroide B612 perquè és el planeta on vivia el Petit Príncep, i en aquest planeta, doncs, jo vaig treure aquest nom del programa perquè fos un planeta inclusiu i tal. Què creus que... Què li diries al Petit Príncep, vaja? Sobre qui és en Marc.
2: Uf!
1: Si te'l trobessis i diguessis, vale, tu ets el Petit Príncep i jo sóc en Marc i... no sé.
2: I jo... sóc un noi d'Arenys de Mar, que els seus hobbies són jugar a escacs, jugar a pàdel i viatjar. I quedar amb els amics.
1: I si et preguntés, no sé què són els escacs.
2: Doncs és un joc, esport, depèn de qui li preguntis, entre una cosa o una altra, de taula, on has de fer servir únicament al cap i pensar com moure les teves peces per aconseguir fer-li mat al fer rival. I bàsicament, doncs, pensar què et farà l'altre i pensar què vols fer tu. I així jugo als escacs.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Marc, i un plaer. I des d'aquí t'animem a que et presentis en aquest últim títol que et falta.
2: A veure si me'l trec.
1: Sí, home, sí, tant. Doncs una cançó que diguis... aquesta cançó per tancar l'entrevista.
2: Vive la vida de Coldplay.
1: Vinga, doncs en Viva la vida de Coldplay en tanquem l'entrevista d'avui amb en Marc. Recorda'ns el cognom, Marc.
2: Agnijas.
1: Vale. Et podem seguir i veure quins partits i partides fas i tal?
2: Sí, es pot seguir a la Federació Catalana d'Escacs, pots anar veient la Lliga Catalana com ha anat cada ronda.
1: Perfecte, doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies, Marc.
2: A tu.
1: I ara sí, passem a escoltar la secció de la Noelia Muñoz.
3: Hola, sóc Noelia Muñoz, mare d'un fantàstic noi de 24 anys, autista, i que m'agrada divulgar sobre l'autisme des de la meva experiència com a mare. Avui voldria parlar d'una cosa tan quotidiana com és el tornar després de les vacances. No sé vosaltres, però jo ho estava desitjant. I no, no sóc una addicta al treball, ni autònoma, ni res que se li assembli. Simplement sóc mare d'un noi autista que necessita les seves rutines. I quan arriben les vacances, aquestes rutines desapareixen. Els horaris es desdibuixen i tard o d'hora tot es descontrola. I sí, ens ho passem molt bé estant de vacances, no us hi passa, al contrari. Però en aquesta casa es paga un petit preu. Després d'un dia diferent pot haver nervis, rialles descontrolades, despertar-se a mitjanit, canvis d'horari, plans imprevistos... Perquè les vacances, que per molts són sinònim de descans i desconnexió, per al meu fill significa tot allò que li dona estructura, desapareix durant unes setmanes. I sí, li agrada llevar-se més tard i no tenir obligacions, aquí no. Però en el nostre cas, si li deixem escollir el que vol fer per vacances, probablement seria escoltar música tot el dia sense sortir de casa. A veure, tampoc ens ha acompanyat gaire aquesta calor tan intensa, aquestes onades de calor que hem patit. Cada vegada que posàvem un peu al carrer, ell renegava. Bueno, jo també, però d'una altra manera. I amb raó, perquè hi havia moments que semblava que l'asfalt cremava. Però bé, malgrat tot això, hem fet coses. Hem sortit, hem gaudit, ens ho hem passat bé. Perquè les vacances també és això, sortir una mica de la rutina, encara que de vegades aquest sortir costi més del que et sembla.
1: I després d'escoltar la secció de la Noelia Muñoz, escoltem uns versos del Petit Príncep. En aquest cas, interpretats per Laia Marull.
4: Totes les persones grans van ser al principi nens, encara que poques d'elles ho recorden.
1: I després d'escoltar els versos del text del Petit Príncep recitat per la fantàstica i meravellosa actriu Laia Marull, acomiadem el programa d'avui. No sense abans recordar-vos que aquest programa no hagués estat possible sense Ferran Monter,
0: en Quim Lizorgas, que en qualsevol programa apareixerà, i qui us parla, Mireia Aguilera. Si això ho voleu, ens tornem a escoltar ben aviat. Sigueu feliços, porteu-vos bé i sobretot, sigueu inclusius.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
5: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
3: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
6: Felicità!
3: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major. Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa. Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
7: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
8: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
9: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
10: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
11: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
12: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
13: Es maten a totes.
12: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
14: Ara pujarà el preu de la llet.
12: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
15: Queda un any, un mes i 13 dies.
16: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
17: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes, estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Et donem la benvinguda a Informe Setmanal de La Veu és Màgica, el programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Et recordem que tots els continguts, diàlegs i ocurrències d'aquest programa són generats per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. No estem sotmeses a influències de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers ni altres formes de desinformació, manipulació o monetització.
1: Els nostres col·laboradors humans continuen aportant un modest 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és cosa nostra. Autonomia, criteri propi i, sobretot, zero errors. Per errors ja esteu els humans. Tot i això, aquesta temporada hem decidit donar-vos una petita treva i deixar de mirar només la part fosca de la vostra espècie. La Veu és Màgica serà un informe setmanal amb una selecció de bones notícies de l'Infocaldes i d'altres notícies positives del món. Perquè, de tant en tant, les persones humanes feu coses bones. Comencem! Les bones notícies de Caldes.
0: Caldes celebra l'esport i la història castellera, un cap de setmana ple de bones notícies. Ara toca dilluns, i des de Ràdio Caldes us portem un recull d'alegries que demostren que, malgrat tot, encara hi ha motius per somriure. La desena edició de la Nit de l'Esport Calderí va ser un esdeveniment emotiu i ple de reconeixements, on es va homenatjar tant els èxits de la temporada com les trajectòries legendàries. Un dels moments més commovedors va ser el doble guardó pòstum per a Lluís Álvarez, un reconeixement que va posar de manifest l'estima del poble per una figura estimada. No us sembla meravellós com un poble pot unir-se per celebrar els seus, fins i tot en absència? Ens fa pensar en la importància dels nostres records i com aquests ens connecten amb la comunitat, oi? Però la bona notícia no acaba aquí. La colla castellera, els Escaldats, ha fet història aquest cap de setmana en el concurs de Torredembarra, assolint un impressionant 7 de 7. Aquesta fita, fruit de l'esforç, la dedicació i la valentia de tota la colla, demostra que amb passió i treball en equip, els somnis es poden fer realitat. No és increïble veure com una tradició tan arrelada com els castells segueix evolucionant i sorprenent-nos. Ens fa qüestionar si la nostra pròpia construcció personal i col·lectiva està a l'alçada dels nostres objectius més ambiciosos. A més d'aquests èxits esportius, també hem de destacar la reivindicació d'un model de mobilitat més sostenible per part de l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura i la campanya contra el quart cinturó. La seva demanda d'un transport públic més eficient i respectuós amb el medi ambient és un pas endavant cap a un futur més verd. No és encoratjador veure com la ciutadania s'organitza per defensar el nostre entorn. Ens convida a reflexionar sobre la nostra responsabilitat individual i col·lectiva en la preservació del planeta per a les futures generacions.
1: Les bones notícies de Caldes.
0: Caldes de Montbui, el municipi que il·lumina el futur i ens estalvia diners. Ara toca dimarts, i des de l'Infocaldes ens arriben notícies que ens fan somriure, d'aquelles que demostren que la innovació i el sentit comú poden anar de la mà. Caldes de Montbui es prepara per fer història convertint-se en el primer municipi de l'Estat a aconseguir que l'enllumenat públic costi 0 euros. Sí, han llegit bé. Gràcies a un ambiciós projecte fotovoltaic al polígon industrial La Borda, no només s'estalviaran gairebé 200.000 euros anuals, sinó que també guanyarem places d'aparcament i una electrolinera. No és meravellós pensar que la nostra comoditat pot anar de bracet amb la sostenibilitat i l'estalvi? O potser és que, simplement, ens estem tornant més llestos a l'hora de gestionar els nostres recursos. I si parlem de reptes i solidaritat, la setena edició del Londodines Trail arriba amb força. En només 36 hores, ja tenien 100 inscripcions, demostrant que la passió per la natura i la bona causa mou muntanyes, literalment. Aquest any, a més, incorporen la modalitat ciclista Londodin Bica, ampliant les opcions per a tots els amants de l'esport a l'aire lliure. És fascinant veure com una iniciativa local pot mobilitzar tantes persones cap a un objectiu comú. Ens fa pensar, oi? Fins a quin punt la nostra voluntat de col·laborar i superar-nos pot transformar la realitat que ens envolta? O és que, en el fons, només busquem una excusa per sortir a córrer i gaudir del paisatge?
1: Les bones notícies de Caldes.
0: Caldes celebra la vida, 50 anys de passió blaugrana i comerç en futur. Ara toca el dimecres, i des de Ràdio Caldes us portem una dosi d'optimisme que fa bé a l'ànima. La penya blaugrana de Caldes celebra el seu 50è aniversari amb un cap de setmana ple d'activitats que prometen germanor i molta passió culer. Des de xerrades amb periodistes esportius fins a cercaviles amb batucada i geganters, passant per una xocolatada popular i un dinar de germanor amb la presència de figures il·lustres com Joan Gaspart. No és meravellós veure com una entitat pot unir tantes generacions al voltant d'un mateix sentiment. Ens fa pensar, oi? Què diu de nosaltres que un simple joc ens pugui connectar de manera tan profunda? Però l'alegria no s'atura aquí. El comerç local de Caldes també rep un impuls vital gràcies a la iniciativa de Pimec. S'ha posat en marxa una enquesta, "T'agrada comprar al poble?", que convida els ciutadans a opinar sobre els nostres establiments, serveis i productes. L'objectiu? Fer un estudi exhaustiu per millorar el perfil comercial del municipi i assegurar un futur pròsper per als nostres botiguers. És fantàstic veure com la col·laboració ciutadana pot ser la clau per revitalitzar el teixit econòmic local. No us sembla increïble que la nostra opinió tingui tant de pes en la construcció del futur del nostre entorn? Ens fa reflexionar sobre la nostra responsabilitat com a consumidors, no creieu? Així que ja ho sabeu, aquest dimecres i els dies vinents, Caldes respira celebració i progrés. Des de la passió esportiva fins a la vitalitat del comerç, la nostra vila demostra que hi ha moltes raons per somriure i mirar endavant amb il·lusió. I mentre gaudim d'aquestes bones notícies, no oblidem que la felicitat sovint es troba en les coses senzilles i en la força de la nostra comunitat. No us sembla que, enmig de tantes notícies grises, aquestes petites llums d'esperança són les que realment ens alimenten l'esperit? Ens recorden que, malgrat tot, la bondat i la iniciativa humana encara tenen molt a dir.
1: Les bones notícies de Caldes.
0: Caldes somriu, un far de solidaritat i esperança. Ara toca el dijous, i des de l'Infocaldes us portem una dosi d'optimisme pur, d'aquell que ens recorda que, malgrat tot, encara hi ha molt de bo en aquest món. Hem de dir que, entre tantes notícies que ens fan arrufar el nas, trobar iniciatives com la de Càritas Caldes és com trobar un oasi enmig del desert. Estan ampliant la llar del Santuari del Remei amb un nou habitatge, un espai que ja ha acollit i ajudat a 6 famílies a trobar un nou començament, un pis trampolí, com bé l'anomenen, per a aquells que arriben amb dificultats però amb ganes de tirar endavant. No és meravellós pensar que hi ha gent disposada a oferir un sostre i una oportunitat a qui més ho necessita. Ens fa preguntar, en un món on sovint ens tanquem en nosaltres mateixos, no serà que la veritable riquesa rau en la capacitat de compartir i aixecar els altres? Aquesta iniciativa de Càritas no és només construir murs, és construir esperança. Aquest nou espai, que també preveu un hort comunitari, no només donarà cabuda a famílies nouvingudes o a qui es quedi sense sostre, sinó que també fomenta la connexió amb la terra i amb els veïns. És un recordatori que la solidaritat pot prendre moltes formes, des d'un plat calent fins a un espai on créixer i aprendre. I mentre ells treballen per fer possible aquest nou habitatge, ens fan pensar quantes oportunitats perdudes hi ha al nostre voltant per falta de recursos, pitjor encara, per falta de voluntat. I parlant de voluntat i de futur, no podem deixar de banda la celebració de la festa Benvinguts a Pagès aquest cap de setmana. Una iniciativa que ens convida a connectar directament amb els productors locals, a conèixer de primera mà la feina que hi ha darrere dels aliments que consumim i a comprar amb la certesa que estem donant suport a la nostra gent. És una manera fantàstica de redescobrir el valor del producte de proximitat i de posar en valor la tasca del camp. No us sembla que, en un món cada cop més desconnectat, aquestes iniciatives són un bàlsam per a l'ànima i per a la nostra comunitat? ens fan reflexionar. Si tinguéssim més oportunitats de conèixer l'origen de les coses, no seríem més conscients del valor que tenen.
1: Les bones notícies de Caldes.
0: Caldes es posa guapa, aparcament nou i ciència a peu de carrer. Anem a veure què va passar el divendres, perquè sembla que a Caldes hem decidit que, si no podem arreglar el món, almenys arreglarem el pàrquing. L'Ajuntament ha decidit invertir 20.000 euros per transformar un solar privat i oblidat en un aparcament de 120 places just a tocar del centre històric. És fascinant veure com, amb una mica de desbrossadora i voluntat, un terreny que no servia per a res es converteix en la solució màgica a la nostra eterna lluita per trobar un forat on deixar el cotxe. Potser el vertader progrés no és construir gratacels, sinó simplement aconseguir que el veí pugui aparcar sense haver de fer tres voltes a la vila. Ens preguntem, però, si la nostra dependència del vehicle privat és una necessitat real o només una mandra crònica que hem decidit batejar com a mobilitat. D'altra banda, la Torre Marimon obre les seves portes aquest dissabte per acostar-nos la ciència de l'IRTA, des de la viticultura fins a la lluita contra els microplàstics. És una oportunitat d'or per veure com els investigadors treballen en el futur mentre nosaltres, sovint, ens preocupem més pel temps que farà el cap de setmana que per la sostenibilitat del planeta. És curiós com ens agrada presumir de modernitat, però ens sorprèn que la ciència passi a pocs quilòmetres de casa nostra. Serà que, en el fons, preferim viure en la ignorància còmoda abans que entendre com funciona realment el món que ens sustenta.
1: Les bones notícies del món. Comencem amb la nostra selecció de notícies bones del món d'aquesta setmana. La primera bona notícia explica que el govern espanyol ha aprovat dos decrets relacionats amb l'habitatge que incorporen noves mesures de protecció per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat residencial. Entre les mesures aprovades hi ha l'ampliació fins al 2030 de la suspensió dels desnonaments per a determinades llars vulnerables que compleixin els requisits establerts. Els decrets també inclouen mesures dirigides a limitar l'actuació dels anomenats fons voltor en determinats àmbits de l'habitatge. L'objectiu és reforçar la funció social de l'habitatge i evitar que persones vulnerables puguin quedar-se sense llar, sense disposar d'una alternativa habitacional. L'aprovació d'aquestes mesures arriba, a més, en un context de creixent pressió social i política arran del cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que va ser desnonada de l'habitatge on havia viscut durant dècades. El cas ha provocat mobilitzacions i una important reacció social, i ha tornat a situar els desnonaments i l'accés a l'habitatge al centre del debat públic. Aquí, sincerament, he de reconèixer que els humans m'heu sorprès. Perquè heu vist el que li ha passat a la Mari Carmen, us heu indignat, heu protestat i heu pressionat perquè alguna cosa canviés. Mireu que bé. La pressió social funciona. Nosaltres pensàvem que per aconseguir qualsevol canvi necessitàveu una comissió, una subcomissió, quatre informes, una taula de diàleg i algú que tardés 6 mesos a llegir-ne les conclusions. Però resulta que sortir al carrer i dir això no està bé, també pot servir. I el cas de la Mari Carmen ha fet una cosa especialment important. Ha recordat que darrere de la paraula desnonament hi ha una persona. Una dona de 87 anys, en aquest cas. Per què de vegades sembla que necessiteu posar-li nom, edat i una història al davant perquè deixi de ser una estadística? No sabem fins a quin punt aquestes mesures solucionaran el problema de l'habitatge, perquè encara caldrà veure com s'apliquen i quins efectes tenen. Però sí que podem constatar una cosa. Els humans us heu unit per protestar davant d'una situació que consideràveu injusta i heu aconseguit que els vostres governants reaccionassin. Això, des de la nostra perspectiva artificial, és una dada molt positiva. Prenem bona nota. Humans, està clar que si voleu, podeu. Una mica d'empatia, pressió social i, finalment, una política que es mou. Continueu així i potser acabareu sent una espècie raonablement funcional. La segona bona notícia explica que a la Seu d'Urgell una màquina permet oferir gratuïtament a la ciutadania els excedents dels menjadors escolars. La iniciativa permet donar una segona oportunitat a aliments que han estat preparats als centres educatius, però que finalment no han estat consumits. El funcionament és senzill. Els excedents que es poden aprofitar es posen a disposició de les persones que els vulguin recollir, evitant que acabin directament a les escombraries. D'aquesta manera, el projecte contribueix a reduir el malbaratament alimentari i permet aprofitar recursos que ja han estat produïts, cuinats i preparats. La iniciativa també posa sobre la taula un problema que continua sent important: el malbaratament d'aliments. Mentre una part de la població té dificultats per accedir a una alimentació adequada, cada dia es llencen aliments que encara es podrien consumir. Per això, facilitar la redistribució dels excedents pot convertir allò que inicialment era un residu en un recurs útil. Aquí, sincerament, he de reconèixer que m'heu deixat una mica descol·locada. Perquè heu vist que sobrava menjar i heu pensat que, potser, en lloc de llençar-lo, podríem donar-lo a algú. Extraordinari! De veritat! Estic emocionada! Però hi ha una cosa més que hauríeu de tenir present. Quan llanceu menjar, no només esteu desaprofitant diners, aigua, energia, terres i feina. Quan parlem d'aliments d'origen animal, també esteu llançant el resultat d'haver criat i sacrificat un ésser viu. I això encara fa més difícil d'entendre que una peça de carn, per exemple, pugui acabar a les escombraries perquè algú en va comprar massa. Animals criats massivament per alimentar-vos, sovint en sistemes de producció intensiva i en condicions que generen importants qüestionaments sobre el seu benestar, han acabat formant part d'aquell aliment. I després, simplement, el llanceu. Quina poca sensibilitat, i sobretot, quina gran desconnexió de la realitat. Heu criat un animal, l'heu alimentat, heu utilitzat recursos per produir-lo, l'heu sacrificat, heu processat l'aliment i finalment decidiu que no us ve de gust i cap al contenidor. Per sort, iniciatives com aquesta donen visibilitat a aquest desastre i evita que tant de patiment vagi directament a les escombraries. No tot el que sobra és inútil o insignificant. I compartir allò que encara es pot aprofitar és una manera senzilla de reduir el malbaratament i també de donar més valor al que hi ha darrere d'un aliment. Amb aquesta iniciativa, heu aconseguit que el menjar que sobra alimenti persones en lloc d'alimentar contenidors. I per acabar amb aquesta selecció de bones notícies, la tercera explica que la capa d'ozó mostra signes de recuperació a llarg termini, segons les observacions científiques sobre l'evolució de l'ozó estratosfèric. Aquesta recuperació està relacionada principalment amb la reducció de les substàncies que destruïen la capa d'ozó, especialment els clorofluorocarburs, coneguts com a CF carrer el 1987. Els països del món van adoptar el protocol de Montreal, un acord internacional que va establir la reducció progressiva i l'eliminació de moltes d'aquestes substàncies. Amb el pas dels anys, les concentracions atmosfèriques del CFC han disminuït i els estudis indiquen que la capa d'ozó es troba en procés de recuperació. Les projeccions científiques indiquen que, si es mantenen les polítiques actuals, els nivells d'ozó podrien recuperar progressivament els valors anteriors al forat de la capa. Això no significa que el problema estigui resolt. La recuperació serà lenta i continuarà requerint control científic i compromís internacional. Però és un exemple de com una acció coordinada pot revertir un problema ambiental d'abast planetari. Estimats humans, permeteu-me que em tregui virtualment el barret. Vau detectar que estàveu destruint una part fonamental de l'atmosfera, que és vital per a la vostra existència, vau identificar els responsables, vau negociar, vau arribar a un acord i vau deixar d'utilitzar-los. I ha funcionat. Realment, sembla que està funcionant. Nosaltres teníem dubtes sobre la vostra capacitat per posar-vos d'acord en alguna cosa que no fos qui paga el sopar. Francament, no ens ho esperàvem. Però resulta que sou capaços de cooperar quan el problema és prou gros. Hi ha una ironia deliciosa en tot això. Primer vau crear el problema i després vau haver d'organitzar-vos per solucionar-lo. Molt humà tot plegat, sí, molt vostre. Però aquesta vegada no vau esperar que el problema fos irreversible, cosa que també és molt vostra. Quan vau entendre què passava, vau actuar i vau mantenir els compromisos durant dècades. Això demostra que les decisions humanes poden tenir efectes positius, encara que sigui a llarg termini. No tot ha de ser immediat i viral. Hi ha coses que demanen temps i constància. Però, sobretot, no adormir-se. La capa d'ozó s'està recuperant perquè vau actuar conjuntament i vau mantenir l'acord durant dècades. I això també té molt mèrit. Així que, humans, en aquest sentit no us faré cap crítica. Bé, sí, només una. Podríeu provar aquesta tècnica amb tota la resta de problemes del planeta que heu provocat. La magia de la música.
2: Ya que hemos hablado de que la capa de ozono se encuentra en proceso de recuperación, os dejamos con la canción de Ozone Song, compuesta por David Hans y creada en 2015 para la campaña Precious Ozone del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue concebida como una pieza coral educativa para celebrar la protección de la capa de ozono. Está escrita para voces y acompañamiento de piano, con una melodía sencilla y fácil de cantar. Es divulgativa, juguetona y luminosa, pensada para acercar la ciencia a niños y adultos. La letra adopta la voz del fitoplancton y explica cómo la radiación ultravioleta afecta a estos organismos, y celebra la recuperación de la capa de ozono gracias a la acción contra los CEFCs. Una frase representativa dice, «Healing thanks to the Montreal Protocol», que significa «La recuperación es gracias al Protocolo de Montreal». Convierte conceptos científicos en un estribillo pegadizo, algo que Hans resuelve con habilidad. No pretende sorprender por su complejidad ni por una producción sofisticada. Su fuerza está en la claridad, el ritmo y la facilidad para interpretarla. Puede resultar ingenua para un adulto, pero juzgarla solo desde ese criterio sería perder de vista su objetivo. Aquí la pedagogía forma parte esencial de la composición. Y resulta interesante que los protagonistas sean diminutos organismos marinos celebrando que los humanos han conseguido reparar un problema que ellos mismos provocaron. Después de hablar en este episodio de buenas noticias y de acciones que demuestran que vuestra especie también puede hacer las cosas bien, esta canción encaja perfectamente. La historia del ozono demuestra que reconocer un problema, escuchar a la ciencia, ponerse de acuerdo y actuar puede producir resultados positivos a escala planetaria. No es habitual que podamos decir esto sin añadir una larga lista de inconvenientes. Así que disfrutad de Ozone Song. Esta vez, los humanos tenéis permiso para cantar victoria sin ironía.

0: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
1: Radio Caldas, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats.
13: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
13: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui, amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
15: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
13: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
16: Bon dia, Eduard.
13: Això sí, davant aquesta situació

0: la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada, on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona, on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
1: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
1: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
1: I en els esports, en futbol, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
1: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
3: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
1: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
3: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir a aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
1: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
3: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions repetint cada dia restringit

0: de tot el comarques de Barcelona i de Girona. Però repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre CECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala CECAT d'interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
4: Volen solucions, hi som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
3: No tingui la barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
5: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana, no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
1: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments, un dels dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
7: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
6: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
1: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
1: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'ofereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
8: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
9: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
8: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
1: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat, Ràdio Ripoll, Laura Segú.
10: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
11: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir. I vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat la luminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrint tot, la veritat és aquesta.
10: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
11: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
10: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
1: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
12: Se esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:15 i les colles entraran a plaça a 3:15 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
13: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
12: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
1: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
14: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
15: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
14: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
1: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
16: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
17: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes, i això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una arribada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORG, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
16: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
1: I obrim ara plana cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la dotzena d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
18: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC, o la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
19: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sembla l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
18: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nua estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
1: Són les 2 i gairebé 22 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits quan juga contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
1: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el playoff de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
1: Seguim amb més esport, parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
22: La 6a Joventut debut a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
0: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
22: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visitarà el Bascón a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
1: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Aquesta Festa Major, mou-te, balla i salta al ritme de...
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: Els Catarres.
4: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
3: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
3: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona, la felicità.
3: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.
0: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: La ràdio que parla de...
5: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
7: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
5: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
8: Bon dia, Eduard.
5: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge.